Els llums s'han apagat. Han tret el pastís. Aplaudien els pares, els tiets i els amics. Tots alhora, agrupats en un únic crit. Que demani un desig! Que demani un desig! I tu, nerviosa, com sempre que et toca ser el centre d'atenció, has fixat els ulls en un punt imprecís del menjador. Un segon, dos segons, tres segons, quatre segons.

0: zona siguis.
1: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
0: RadioManlleu.cat.

0: que hablen.
1: La chocolatina.
2: Som la ràdio d'Osona.
3: Ràdio Manlleu.
2: 107 FM.

0: Aquí trobaràs el més gran recull d'èxits.
1: Feel good music.
2: This is Jelly Rolling.
3: This is Noah Kahan.
4: This is Justin Timberlake.
0: 107 FM.

Ràdio Manlleu. Informació i música a les 24 hores.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, reunirà en uns minuts amb els grups parlamentaris al Palau de la Generalitat per abordar un nou acord de país en educació. A la trobada hi assistiran tots els grups, excepte Vox, i serà la primera cimera d'aquest tipus amb participació també d'Aliança Catalana. El govern vol obrir un debat educatiu per assolir un gran consens amb l'objectiu d'arribar al 6% d'inversió pública i presentar conclusions a propostes concretes l'abril vinent. Escoltem ara David Cid, portaveu dels Comuns al Parlament, que ha explicat fa uns minuts a la xarxa quines propostes faran des dels Comuns.
2: La primera és baixar el número d'alumnes per aula, reduir ràtios. Això és el que està funcionant a les comunitats autònomes que tenen millors resultats educatius dels seus alumnes. Per tant, jo crec que això és molt important. I la segona també, accelerar aquest pla de climatització a les aules. No es pot fer classe a 35 graus, jo ho deia aquests dies, no? Si al final nosaltres treballem amb aire condicionat al Parlament, quin sentit té que els nostres alumnes facin classe a 35 graus i no poden esperar 4 anys.
1: Sí, t'ha remarcat també que cal avançar cap a aquest 6% d'inversió del PIB en educació i invertir també més recursos per tal de millorar el sistema. També ha marcat com a prioritat millorar la comprensió lectora de tot l'alumnat. I el PSOE intensifica, volíem dir, les negociacions amb Junts i Esquerra per intentar desencallar el nou decret d'habitatge destinat a evitar desnonaments de persones vulnerables. Segons fons de Junts, els socialistes estudien les propostes que la formació de Carles Puigdemont ha traslladat al govern espanyol, mentre que el Ministeri d'Habitatge assegura que les converses amb Junts són fluides. Sumar pressiona perquè el decret s'aprovi avui mateix o com a màxim el dimarts i reclama també mesures com la congelació dels lloguers i la regulació dels pisos turístics i de temporada. I un total de 570.500 vehicles han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona durant l'operació sortida del pont de la Mercè, que va començar el dimecres al migdia i va acabar ahir a la tarda, a les 3 de la tarda, volíem dir. La xifra representa el 98,4% dels vehicles que havia previst el Servei Català de Trànsit, i ara Trànsit preveu també que uns 270.000 tornin a l'àrea metropolitana de Barcelona entre el migdia i la mitjanit del diumenge. I les quatre colles castelleres de Tarragona han estrenat el nou casc i el protector facial per a la canalla. Els nous elements s'han provat en pilars de quatre a la plaça de les Cols abans de la Diada de la Mercè. El casc s'ha adaptat millor a les mides dels infants i amplia la protecció a les zones frontal i lateral, mentre que el nou protector cobreix també les celles, el nas i els pòmuls. De moment, 12 colles disposen d'un casc de cada talla i la implantació serà gradual. I pel que fa al temps, avui serà el dia més càlid de la setmana, amb temperatures que aniran entre els 30 i 35 graus com a valors més habituals. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. Alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació Alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. Alter.net, per treure'n l'aigua clara.
1: Quina és la millor cançó de la història? Descobreix-ho a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
2: T'espero dimarts a les 9 de la nit a Ràdio Manlleu.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Hem mobilitat diversos accidents i una avaria compliquen la circulació aquest matí a l'AP7 i altres vies. A l'AP7 un vehicle s'ha incendiat a Avinyonet del Penedès en sentit sud i el tall d'un carril provoca encara ara congestió. A Bàscara també en sentit nord un altre accident obliga a deixar només un carril obert mentre retira el vehicle afectat. A la C25 a Santa Maria d'Oló un sinistre també talla un carril en sentit Girona i també genera algunes retencions. També hi ha un altre accident en aquest cas a la Nacional 154 a Puigcerdà, que deixa de moment la via completament tallada. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, està reunit amb els grups parlamentaris a Palau de la Generalitat per abordar un nou acord de país en educació. A la trobada hi han assistit tots els grups, excepte Vox, i serà la primera cimera d'aquest tipus en què hi participa també l'Aliança Catalana. El govern vol obrir un debat educatiu per assolir un gran consens amb l'objectiu d'arribar al 6% d'inversió pública i presentar conclusions amb propostes concretes de cara a l'abril vinent. I la Paeria de Lleida aprovarà avui la nova ordenança de civisme i convivència que prohibeix el burca i el nihab a l'espai públic. El ple tirarà endavant del text després que Junts per Catalunya s'hagi abstingut en el tràmit de la comissió i hagi posat com a condició al govern local que doni suport a una moció perquè l'Ajuntament instal·li lavabos i dutxes públiques al carrer. El nou text parla de prohibir que es duguin elements que ocultin totalment el rostre i no fa referència a cap aspecte cultural ni culte religiós. En declaracions avui a la xarxa, la portaveu de Junts Lleida, Violant Servira, ha assegurat que a més de ser un tema d'igualtat de gènere ho és també de seguretat.
2: Pensem que no hi ha cap dona que vulgui anar tapada d'una manera voluntària, però nosaltres també considerem que és un tema de seguretat i la seguretat doncs implica això, que la gent ens puguem reconèixer, que quan vas a buscar el nen a l'escola doncs des de l'escola no et diguin aixeca't el vel perquè no sé qui és el que ve a buscar el nen a l'escola. No és un tema de generar estigmes, vull dir, el fet de veure una dona tapada ja per si mateixa ja se suposa un estigma perquè no pots veure-li la cara, no et pots relacionar i de debò que a Lleida hi ha dones que van així i generen bastant malestar i també pensant en elles.
1: El Suprem ja va anul·lar la prohibició del burca que la Paeria havia aprovat el 2010 perquè considerava que no tenia competències per regular aspectes relacionats amb drets fonamentals. I el Canal d'Urgell tanca el diumenge la campanya de rec amb unes bones reserves d'aigua que són de més del 50% de l'embassament de Rialb. Això, tot i l'elevada demanda que hi ha hagut per forta calor de l'estiu, que ha estat sostinguda des de finals de maig i, de fet, encara s'allarga aquest setembre. El panís, el cereal i la fruita, entre d'altres, no han arribat enguany als mínims per cobrir els costos. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-2307-14 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.
1: Necessites un transport còmode, elegant i segur? Taxi Cata és el nou taxi a Manlleu. Gaudeix cada trajecte amb una furgo premium de 7 places, ideal per moure't dins i fora de la ciutat. Fem trasllats a aeroports, hotels, clíniques, hospitals i serveis privats. Sempre amb puntualitat, professionalitat i el màxim confort. Taxi Cata, el teu transport de confiança. Reserva ara al 642-502-112. 642-502-112. Taxi Cata. I viatja amb tranquil·litat. VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45, amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret, let's go tonight. Els dimecres de 9 a 10 del vespre, a Ràdio Manlleu.

a ta casa. Com tot i a la Roma no pas. La plaça està plena, la iaia està cunant la grassa com sempre. El lupi sempre la ruleta la paca. El tete no es casa. Les coses

0: Són les 11.
1: Són les 11. Ràdio Manlleu.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Hem mobilitat a l'AP7 a Tarragona, hi ha 6 quilòmetres i mig de calçada tallada entre Santa Perpètua de Mogoda i Mollet del Vallès per un accident amb desviaments per la sortida 145. També hi ha 10 quilòmetres de congestió en sentit Tarragona entre Avinyonet del Penedès i Subirats per un incendi de vehicle amb només un carril obert. A la C25 hi ha també congestió a Santa Maria d'Oló en sentit Girona per un accident que deixa un carril tallat i finalment a la Nacional 150 4, que està tallada també en tots dos sentits de la marxa Puigcerdà per un altre accident. De cara a diumenge i també en mobilitat i en motiu del pont de la Mercè, Trànsit preveu que uns 270.000 vehicles tornin a l'àrea metropolitana de Barcelona entre el migdia i la mitjanit. I en clau política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, està reunit amb els grups parlamentaris al Palau de la Generalitat per abordar un nou acord de país en educació. A la trobada hi han assistit tots els grups excepte Vox i és la primera cimera d'aquest tipus amb participació també d'Aliança Catalana. El govern vol obrir un debat educatiu per assolir un gran consens amb l'objectiu d'arribar al 6% d'inversió pública. Escoltem ara David Cid, portaveu dels Comuns al Parlament, que ha explicat aquest matí a la xarxa les propostes que faran avui des dels Comuns.
4: La primera és baixar el número d'alumnes per aula, reduir ràtios. Això és el que està funcionant a les comunitats autònomes que tenen millors resultats educatius dels seus alumnes. Per tant, jo crec que això és molt important. I la segona també, accelerar aquest pla de climatització a les aules. No es pot fer classe a 35 graus, jo ho deia aquests dies. No? Si al final nosaltres treballem amb aire condicionat al Parlament, quin sentit té que els nostres alumnes facin classe a 35 graus i no poden esperar 4 anys?
3: Sí, també ha remarcat que cal avançar cap a aquest 6% d'inversió en educació i invertir també més recursos per tal de millorar el sistema. I la Paeria de Lleida aprovarà avui la nova ordenança de civisme i convivència que prohibeix el burca i el niqab a l'espai públic. El ple tirarà endavant el text després que Junts per Catalunya s'hagi abstingut en el tràmit de la comissió i hagi posat com a condició al govern local que doni suport a una moció perquè l'Ajuntament instal·li lavabos i dutxes públiques al carrer. El nou text parla de prohibir que es duguin elements que ocultin totalment el rostre i no fa referència a cap aspecte cultural ni culte religiós. I el Canal d'Urgell tanca el diumenge la campanya de rec amb bones reserves d'aigua, que són de més del 50% de l'embassament de Rialp. Això, tot i l'elevada demanda que hi ha hagut per la forta calor de l'estiu, que ha estat sostinguda des de finals de maig i, de fet, encara s'allarga aquest setembre. El panís, el cereal i la fruita, entre d'altres, no han arribat als mínims de cobrir per cobrir els costos. El canal tanca ara 3 setmanes, però tornarà a obrir el 19 d'octubre si no plou.
2: Notícies en xarxa.

0: trobaràs el més gran recull d'èxits.
1: Feel good music.
2: This is Jelly Rolling.
3: This is Noah Kahan.
4: This is Justin Timberlake.
0: Fins 7 FM.

0: Són les 12.
1: Són les 12. Ràdio Manlleu.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Finalitzada la reunió que va organitzar el president de la Generalitat, Salvador Illa, amb els grups parlamentaris al Palau de la Generalitat per abordar un nou acord de país en educació. A la trobada ja han assistit tots els grups excepte Vox i ha estat la primera cimera d'aquest tipus amb participació també d'Aliança Catalana. En aquests moments compareix la consellera d'Educació, Esther Niubó, que també ha defensat la recuperació de les lectures obligatòries a primer i segon de batxillerat a partir del curs vinent. Un anunci que ja va fer el govern.
4: Poder compartir un corpus de lectura de referència per cada centre educatiu, respectant, com deia, aquesta autonomia de centre, però aquí la voluntat és que hi hagi una tria, una selecció de lectures obligatòries per cada centre, però que poden ser diferent a cada centre, però que tinguin una complexitat lingüística i conceptual creixent i progressiva i, per tant, que enriqueixin més el que podria ser una tria lliure per part de l'alumne, doncs, quan té una biblioteca escolar o quan té una aula amb biblioteca i, per tant, es pugui fer aquest treball des de l'autonomia, però exigint, doncs, incrementant d'alguna manera l'exigència lectora dels centres educatius.
3: El govern obre així un debat educatiu per assolir un gran consens amb l'objectiu d'arribar al 6% d'inversió pública i presentar conclusions amb propostes concretes de cara a l'abril vinent. I el ple de la Paeria de Lleida ha aprovat inicialment la modificació de l'ordenança municipal de civisme i convivència que prohibeix portar elements que ocultin totalment el rostre a l'espai públic, com el burca o el nihab. La proposta ha tirat endavant amb els vots de PSC, Junts i Vox, i el govern municipal defensa que la norma protegeix les llibertats, mentre que Junts i Vox han celebrat que incorpori aquesta prohibició. En canvi, el PP ja ha votat en contra perquè considera que el text no prohibeix aquests elements, sinó que els regula. Esquerra i els Comú de Lleida també s'hi han oposat per la visió punitiva d'aquesta ordenança. El nou text preveu sancions d'entre 400 i 3.000 euros per conductes incíviques i en cas d'ocultar el rostre en l'espai públic la infracció serà lleu amb multes d'entre 400 a 750 euros. I pel que fa a la mobilitat, la P7 està tallada a Santa Perpètua de Mogoda en sentit Tarragona per un accident entre diversos vehicles amb desviaments per la sortida 145. També a Avinyonet del Penedès, un camió s'ha incendiat en sentit sud i ha provocat fins a 10 quilòmetres de congestió amb dos carrils tallats. A Bàscara, un altre accident entre un turisme i dos camions provoca també retencions en sentit França i també hi ha un camió volcat a la Nacional 154 a Puigcerdà que obliga a tallar la via. Finalment, a la C25, a Santa Maria d'Oló, una topada també entre dos camions, amb un d'ells volcat lateralment, afecta també la circulació en sentit Girona. I el Canal d'Urgell tanca el diumenge la campanya de rec amb unes bones reserves d'aigua que són de més del 50% de l'embassament de Rialp. El canal tanca ara 3 setmanes, però tornarà a obrir el 19 d'octubre si no plou.
2: Notícies en xarxa.

0: VIP 45. Els 70, 80 i 90 a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45 amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret, let's go tonight. Els dimecres de 9 a 10 del vespre, a Ràdio Manlleu.
1: Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. Alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació Alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. Alter.net. Per treure'n l'aigua clara.

0: siguis.
1: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
0: RadioManlleu.cat.

0: Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-2307-14 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.
1: Necessites un transport còmode, elegant i segur? Taxi Cata és el nou taxi a Manlleu. Gaudeix cada trajecte amb una furgo premium de 7 places, ideal per moure't dins i fora de la ciutat. Fem trasllats a aeroports, hotels, clíniques, hospitals i serveis privats, sempre amb puntualitat, professionalitat i el màxim confort. Taxi Cata, el teu transport de confiança. Reserva ara al 642-502-112. 642-502-112. Taxi Cata, i viatja amb tranquil·litat.

0: Són les dues. Són les dues. Ràdio Manlleu.
1: Bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Govern i partits acorden crear un espai de treball per concretar com s'arribarà a invertir en educació un 6% del PIB. És una de les principals conclusions de la cimera monogràfica que s'ha fet avui al Palau de la Generalitat, encapçalada pel president Salvador Illa i amb la participació de tots els grups parlamentaris, excepció feta de Vox. La consellera d'Educació, Esther Niubó, destaca la importància de posar data a la inversió prevista.
3: Un altre espai de treball que té a veure amb treballar aquest compromís per l'assoliment del 6%. Poder treballar amb una calendarització i, per tant, poder posar en comú quina ha de ser aquesta senda per assolir aquest 6%.
1: L'oposició ha sortit de la cimera amb escepticisme i retrets a la forma com el govern gestiona el conflicte educatiu. Pel que fa als socis de govern, Esquerra demana que no es facin anuncis unilaterals i els comuns incideixen en qüestions com les ràtios o les temperatures a les aules. És divendres 25 de setembre de 2026 i tenim més titulars. La paeria de Lleida aprova la prohibició de l'ús públic del burca i el niqab. Sònia Kerr.
4: El ple ha aprovat modificar l'ordenança de civisme i convivència per prohibir portar l'element que ocultin totalment el rostre. La proposta ha tirat endavant amb els vots del PSC, Junts i Vox. La regidora de Seguretat, Cristina Morón, ha defensat el text.
5: No és un article sobre una religió o sobre una comunitat. Regula amb caràcter general l'ocultació total del rostre, amb les garanties i excepcions que estableix el text i que permet la llei.
1: L'octogenària desnonada a Madrid, Mari Carmen Abascal, reapareix en un vídeo difós a les xarxes per agrair el suport rebut.
6: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya.
4: Els sindicats de llogateres exigeixen al govern que el Consell de Ministres de dimarts aprovi un decret amb 5 mesures per evitar casos com aquest.
1: L'Ajuntament de la Vall d'en Bas presentarà un contenciós administratiu a la Generalitat en contra del projecte de la variant.
4: Des del consistori asseguren que no han rebut cap resposta al requeriment que van presentar el mes de juny i asseguren que no poden donar per bo un projecte sense garanties que poden afectar, diuen, els veïns i el territori.
1: En cultura, La bola negra, la multipremiada pel·lícula dels Javis, candidat a representar Espanya als Òscar, arriba avui als cinemes.
4: Partint d'un text incomplet de Federico García Lorca, el film narra les vides interconnectades de tres homes en èpoques diferents. Miguel Bernardeu i Guitarrica de la Fuente encapçalen el repartiment.
1: Als esports, un Girona amb baixes obre la jornada segona divisió. Joan Barberà.
7: El conjunt gironí rep l'Albacete, cué de la categoria Montilivi, amb 8 absències. Els davanters Esprilla, Brian Hill i Justin no podran jugar al partit a 8:45 del vespre.
1: I cop d'ull el temps, tant per avui com de cara al cap de setmana. Luis Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia. Continua aquesta situació completament tranquil·la, estancada, bassa d'oli i més aviat asserenada. Només tenim algun nuvolet que va decorant el cel, el va pintant, emblanquinant el sol i poca cosa més. També algun núvol que hi havia aquest matí, un palet més gruixut cap a l'Ebre, que s'està dissolent. Per tant, la situació que és ben calmada, com dèiem. I una altra vegada aquesta temperatura que té molta capacitat per pujar i, de fet, aquesta tarda estarem parlant d'un ambient una altra vegada estiuenc. Gairebé tot el país, entre els 27 i els 33 graus de màxima, i això a l'ombra. Per tant, un sol piconador, sensació de calor, temps de platja o, qui pugui, de piscina. Hem vist el cap de setmana, tampoc ha de variar gaire la situació. Alguns núvols matinals, fruit d'aquesta mateixa xafogó, que sobretot hi haurà a les comarques de Tarragona el dissabte, i el diumenge al matí sí que despertarem amb més núvols en general. Sempre núvols que no deixaran pluja, i una temperatura que el cap de setmana continuarà sent superior a l'habitual. Fins i tot les nits ja no seran tan fresques. N'estem pendents a la xarxa.
1: Al control de so, Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant gairebé 4 minuts de les dues.
0: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Govern i grups parlamentaris han acordat crear un espai de treball per calendaritzar la inversió del 6% del PIB destinada a educació. També hi haurà una altra comissió que farà seguiment i propostes al debat que lidera el Consell d'Educació de Catalunya. Aquest és el resultat de la cimera política al Palau de la Generalitat, fet aquest matí amb el president Illa al capdavant i on hi han participat tots els grups parlamentaris, a excepció de Vox. Esther Minguell, bon dia.
9: Bon dia. El govern ha destacat el toc constructiu de la trobada, on s'han compartit prioritats educatives com el model d'inclusiva, l'acollida de nouvinguts coneguts, el paper de les tecnologies o el reforç d'aprenentatges. El model lingüístic no s'ha qüestionat i la climatització a les aules no s'ha tractat a la reunió. S'ha acordat, però, la constitució de dos espais de treball on hi haurà representació dels grups parlamentaris, un per fer aportacions al gran debat educatiu i l'altre sobre la inversió del 6%. Esther Niubó és la consellera d'Educació.
3: És un grup de treball que en aquest clima de confiança educativa necessària hem de poder compartir des del punt de vista de govern, que s'ha de treballar conjuntament Educació, Economia i els departaments que tinguin implicació, quina és la proposta, l'aproximació que fem per anar tendint progressivament cap a aquest 6%. Hi ha un pas entremig que és assolir o assumir el nivell d'inversió que fa en aquests moments l'Estat i per tant el govern d'Espanya i per tant és poder compartir aquesta senda, aquest camí amb el conjunt de forces polítiques.
9: Niubó ha destacat la importància de recuperar el clima de confiança política per abordar un debat que va més enllà del govern i ha assegurat que els aspectes laborals dels docents es continuaran tractant a les properes meses sectorials on hi participen els sindicats.
1: L'oposició ha sortit de la cimera amb escepticisme i retrets a la forma com el govern gestiona el conflicte educatiu. David Navarro, bon dia.
10: Bon dia. Així, la portaveu de Junts, Mònica Sala, s'ha queixat de la manca de concreció de la trobada. Ha tornat a demanar el cessament d'Esther Niubó i ha reclamat que es compti amb la comunitat educativa.
11: Un acord de país per l'educació no es pot fer només amb els partits, amb els grups parlamentaris i d'esquena a la comunitat educativa. I, per tant, avui hem traslladat això de nou perquè no podem posar les bases del futur de l'educació sense els docents, sense les direccions, sense les famílies, sense els experts.
10: Des d'Esquerra, Jordi Albert també ha reclamat el concurs del sector educatiu i ha demanat que el govern deixi d'anunciar propostes sense consultar-les amb els partits.
12: Aquesta reunió no ha servit ni era l'objectiu validar cap proposta del govern. Si volen un debat sincer, precisament el que no han de fer és anunciar propostes i després portar-les al debat. És a l'inversa.
10: Mentrestant, el PP ha reclamat un pla de xoc que endreci l'educació del país, abordant, segons la portaveu Lorena Roldán, la qüestió lingüística.
13: Lengua materna. No podemos rechazarla simplemente por una cuestión ideológica. La lengua de escolarización no puede convertirse en una herramienta de construcción nacional porque, insisto, está perjudicando a los alumnos.
10: Al seu torn, els comuns han reclamat un pacte nacional per tornar a bàsics, com la baixada de ràtios, la climatització i la reducció de les pantalles. La CUP també ha demanat que es compti amb la comunitat educativa i que es compleixi la promesa de dedicar el 6% del pressupost a l'educació, principalment a la pública.
1: I a tot això afegim l'opinió dels experts. Enric Prats, que és professor de Pedagogia Internacional de la Universitat de Barcelona, creu que certes mesures no tindran un efecte real a les aules, ja que moltes de les solucions que es proposen ja s'estan aplicant, diuen, al dia a dia.
4: A més, ha reclamat polítiques educatives a llarg termini i torna a confiar en la feina dels mestres. Són declaracions a la xarxa.
14: Són mesures més cosmètiques que ara a la galeria, que poca incidència tindran a la pràctica, que a més demostren una falta de confiança en el professorat. O sigui, això són mesures, el tornar a escriure, això ja es fa d'escriure a mà, només faltaria, no? La lectura ja es fa, això. Per tant, està posant sobre la taula una qüestió que a mi em fa una mica d'angoixa, que és desconfiar del docent i desconfiar de la seva tasca. I si això no ho retomem amb contundència, no anirem bé.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El ple de la Paeria de Lleida ha aprovat la modificació de l'ordenança municipal de civisme i convivència que prohibeix portar elements que ocultin totalment el rostre, com és el cas del burca o el niqab. La proposta ha tirat endavant amb els vots de l'equip de govern del PSC i també dels grups municipals de Junts i Vox. UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà.
15: El nou text que substitueix l'anterior ordenança del 2007 ha tirat endavant sense sorpreses després que Junts anunciés el seu suport aquest dimecres. L'equip de govern ha defensat que la norma no només limita conductes, sinó que protegeix llibertats. Cristina Morón és la regidora de Seguretat.
5: No és un article sobre una religió o sobre una comunitat. Regula amb caràcter general l'ocultació total del rostre, amb les garanties i excepcions que estableix el text i que permet la llei, senyor Palau. I aquesta redacció ha estat avalada pels serveis jurídics i sobretot per salvar els drets fonamentals, i per això no acceptarem la seva esmena. I quan el debat se centra especialment en les dones que porten burca o niqab, la nostra resposta no és només normativa, és una resposta social i feminista que inclou l'autonomia, la llengua, la formació, l'ocupació, les xarxes socials, l'acompanyament, sempre des de l'autodeterminació i la decisió de cada dona.
15: El debat també ha comptat amb la intervenció de representants de diverses entitats i col·lectius de la ciutat.
1: També hi ha hagut plenari a Barcelona enmig de les festes de la Mercè, la capital catalana declara la guerra als creuers d'Escala i, tal com estava previst, ha aprovat en plenari encarir la taxa turística fins als 24 euros de forma progressiva en 4 anys. Així vol penalitzar el fet que molts creuers facin escala durant tot un dia i siguin els que menys temps passen i menys inverteixen en la ciutat, però en canvi fan un ús més intensiu de l'espai públic. Carina Bellbé, bon dia.
16: Bon dia. Tal com va passar dimarts en comissió, s'han repetit les votacions que permeten encarir progressivament la taxa turística fins als 24 euros pels creueristes d'escala gràcies a l'aliança de Junts i Esquerra amb el govern socialista. Escoltem la picabaralla entre el tinent d'alcalde d'Economia, Jordi Valls, i la regidora dels Comuns, Gemma Tarafa, que amb el seu vot contrari li recrimina haver pactat l'encariment de cop i no de forma gradual durant els propers 4 anys, com s'ha acabat aprovant. A més, com a contrapartida, l'abstenció dels Comuns ha fet naufragar les ordenances fiscals per l'any vinent que preveien encarir l'IBI als hotels de luxe.
17: Incompliment, patada endavant amb els terminis. Vostès volen desincentivar de veritat l'activitat de creuers d'escala o la volen maquillar, senyor Valls?
18: Que vostès defensin una posició no vol dir que tinguin capacitat de diàleg. I si reiteren la seva posició negativa, avui vostès els fan un favor a lo que vostès constantment parlen de lobbies turístics.
16: A canvi del seu suport s'ha aprovat el pla d'ombres de Junts i el programa municipal de reforç educatiu gratuït d'Esquerra. També s'ha aprovat la tarifa única de 40 euros mensuals als republicans pels gimnasos municipals. D'altra banda, el ple ha reprovat l'alcalde per la gestió de l'incivisme i la degradació al barri de Sant Antoni a proposta de Junts.
0: Notícies en xarxa.
1: Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys que va ser expulsada de casa seva perquè la propietat li triplicava el lloguer, ha volgut agrair tot el suport rebut en un vídeo que s'ha difós a les xarxes socials. Mari Carmen també demana que la lluita continuï.
6: Quiero dar las gracias a todas las personas que han estado conmigo acompañándome en toda esta etapa de mi vida para poder defender mi casa. No lo he logrado, defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprenda a luchar por la suya.
4: Tot plegat mentre els sindicats de llogateres exigeixen al govern que el Consell de Ministres de dimarts aprovi un decret amb 5 mesures per evitar casos com aquest.
1: De moment, Govern Central, PSOE i Junts mantenen converses perquè els de Puigdemont votin a favor d'aquest nou decret. També els comuns instant l'executiu central a aprovar la nova normativa ja dimarts vinent.
4: El portaveu parlamentari de Comuns, David Cid, s'ha mostrat convençut que el futur decret d'habitatge haurà d'incloure mesures antidesnonament per evitar casos com el de la Mari Carmen a Madrid, però també altres igualment dramàtics, com ara el suïcidi d'una veïna de l'Hospitalet. Cid ha advertit a Junts que no pot fer costar no pot fer costat a PP i Vox.
19: Després del que està passant aquestes setmanes, no només a Madrid amb el cas de la Mari Carmen, també a Catalunya, jo vull expressar clarament que és un fracàs de les institucions catalanes el que ha passat amb la Olga, la veïna de l'Hospitalet, que es va suïcidar després de ser desnonada, i per tant, sí o sí, aquest dimarts hi ha d'haver un decret que inclogui la moratòria de desnonaments. En Junts ha d'entendre que no pot tornar a votar al costat de PP i Vox, que no pot tornar a bloquejar aquesta moratòria, perquè estem veient el drama que suposa, insisteixo, a tot arreu. Ha passat aquesta setmana a Catalunya, va passar a Vic, ha passat a l'Hospitalet i està passant també, doncs, en aquest cas, que crec que és una absoluta vergonya el que ha passat, no a, en aquest cas, a la Comunitat de Madrid.
4: Comuns també ha avisat al PSOE que ha d'accelerar la política a favor de l'habitatge social davant d'una societat que ha esgotat la seva paciència.
1: I encara amb clau social hem de passar per l'Alt Urgell, que avança en el reaprofitament d'aliments amb l'estrena d'una màquina de Rex Catering. L'aparell està instal·lat al vestíbul del Centre Cultural Les Monges de la Seu i permetrà obtenir de franc racions de menjar sobrant dels menjadors escolars. Ràdio Seu, Pep Graell.
20: La Seu d'Urgell ha inaugurat aquest divendres una màquina de Rex Catering que distribueix els excedents d'aliments recuperats dels menjadors escolars que gestiona IAUSA, l'empresa pública del Consell Comarcal de l'Alt Urgell. La màquina expenedora gratuïta està ubicada al vestíbul del Centre Cultural Les Monges de la capital urgellenca i té l'objectiu de lluitar contra el malbaratament alimentari i facilitar l'accés de la ciutadania a aliments de qualitat. Destaca la iniciativa Josefina Lladós, presidenta del Consell Comarcal.
21: La idea, doncs, és aquesta, és a dir, és poder continuar treballant per prevenir el malbaratament alimentari dels nostres menjadors escolars, que ja l'havíem anat reduint molt aquests últims anys, però que sempre, per motius diversos, doncs hi ha excedent, i a la vegada posar a l'abast de la ciutadania un producte de qualitat.
20: El servei de Rex Catering s'ha posat en marxa amb un pressupost de 11.253 euros.
1: El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, assegura que es mobilitzaran recursos per al sector primari davant de la crisi del carburant i la pujada dels costos. Ho ha dit a Lleida en la presentació de la nova marca de Catalunya, l'Implicat. Lleida Televisió, Jordi Sebastià.
2: El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha assegurat que la Generalitat mobilitzarà tots els recursos que pugui i que estiguin al seu abast per compensar la situació de pèrdua de costos que viu el sector agrícola a causa de diferents factors, com el preu del carburant. Ho diu abans de la taula agrària urgent convocada per dilluns amb les organitzacions agràries i de la convocatòria de mobilització a Barcelona pel 14 d'octubre.
7: Demanarem mesures extraordinàries urgents a la Comissió Europea, com també, com vam fer també, amb la interrupció de la importació de boví de Brasil per de temes sanitaris i per temes de pertorbació de preus. També demanarem el mateix amb l'arròs, perquè també està passant el mateix, com també demanarem mesures extraordinàries, com també activar el fons de contingència de la Comissió Europea quan hi ha pertorbacions de mercat.
2: Ho ha dit a Lleida, a la Fira Mos, que ha acollit l'estrena firal d'Implica't, la nova marca impulsada pel Departament d'Agricultura per reforçar la promoció dels aliments produïts a Catalunya.
1: És un quart de tres. L'Ajuntament de la Vall d'en Bas a la Garrotxa presentarà dimarts que ve un contenciós administratiu a la Generalitat en contra del projecte de la variant. L'alcaldessa Magda Roca assegura que no han rebut cap resposta al requeriment que van presentar el mes de juny i assegura que no poden donar per bo un projecte sense garanties que pot afectar, diuen, els veïns i el territori. Olot FM, Gerard Puigdemont.
22: L'Ajuntament de la Vall d'en Bas interposarà un contenciós administratiu d'entrada sense mesures cautelars contra la Generalitat de Catalunya pel projecte de variant d'Olot i les preses. La mesura serà aprovada al ple de dimarts que ve. L'alcaldessa de la Vall d'en Bas, Magda Roca, explica que ho fan perquè segueixen sense veure garanties al projecte de variant presentat pel govern català. Diu que encara estan esperant resposta del requeriment previ al contenciós presentat al mes de juny a la Generalitat.
23: No se'ns han donat respostes ni coherents ni garanties suficients per estar nosaltres tranquils. I vist aquest punt, doncs hem considerat que l'única solució que tenim ara és de portar aquest recurs contenciós en contra de la Generalitat de Catalunya.
22: Quatre dels aspectes que preocupen més a l'equip de govern de la Vall d'en Bas són l'afectació i protecció de l'aqüífer fluviovolcànic, l'afectació que poden generar les obres del túnel de Bern Tallat a l'escola i als veïns, el soroll i els moviments de terres sobrants per construir la carretera. Aquest és el segon contenciós administratiu interposat contra el projecte de variant de la Generalitat. Fa uns dies Unió de Pagesos ja en va presentar un i s'espera que en els pròxims dies Salvem les Valls també ho faci.
1: No deixem la mobilitat perquè avui a Vic una trentena d'empreses i experts del transport i la logística aborden els reptes de futur. Ho fan en el primer fòrum català que celebra el sector. La jornada aborda la transició energètica i la intel·ligència artificial i també inclou una exposició de vehicles industrials. El nou FM, Ona Fàbrega.
24: Durant el fòrum que s'ha organitzat per Translok Osona, s'ha fet un debat sobre la transformació del transport amb especial atenció a la descarbonització, l'electrificació i també la intel·ligència artificial. Sentim el president de Translok Osona, Jaume Noguer.
25: Pensem que els carburants se'ns estan enfilant al preu molt bèstia. Tenim de veure com podem ajudar com a sector a reduir la petjada de carboni, perquè això és una realitat, el canvi climàtic, i tenim de ser capaços d'entre tots buscar les millors solucions.
24: Els representants del transport alerten que l'arribada de noves normatives i l'augment dels costos dels combustibles obliguen a les empreses a adaptar-se. També s'ha posat sobre la taula la necessitat de disposar punts de recàrrega i d'una millor infraestructura per als vehicles elèctrics. Un dels altres grans temes és la futura R3 i també la seva relació amb el transport de mercaderies. El fòrum ha reivindicat la importància de la logística a Osona i també reclama més coordinació entre administracions i empreses per planificar el transport del futur.
1: I repassem altres notícies destacades d'avui. Detingut un home per intentar endur-se dos menors durant les festes de Santa Tecla de Tarragona.
4: Els fets van passar dimecres cap a les 9 del vespre a la plaça Verdaguer. Uns pares van requerir la Guàrdia Urbana perquè hi havia un home a la zona que es volia endur dos menors. L'home de 37 anys va ser enxampat per uns veïns que el van retenir fins que van arribar els agents i que van poder evitar aquest segrest.
1: La parella de l'arquitecte Josep Joan Pere passa a disposició judicial per la seva presumpta vinculació amb la mort de l'home.
4: Els fets van passar a Baqueira el 26 de desembre, però en un principi es va considerar que l'arquitecte havia mort d'un atac de cor. Els Mossos van detenir la dona dimecres per estar-hi suposadament relacionada. Avui la dona ha passat a mans del Tribunal d'Instància de Viella.
1: Apropar de forma divulgativa la intel·ligència artificial i les noves tecnologies a tots els públics. Aquest és l'objectiu de Zeros i Uns, el nou programa d'aquesta casa, de la xarxa, que s'estrena diumenge a les 9 de la nit i que es fa en col·laboració amb el Centre Eurecat. Arnau Olmos.
3: Els Zeros i Uns és un programa divulgatiu sobre intel·ligència artificial i noves tecnologies que vol explicar de manera fàcil i senzilla la revolució digital que està canviant la societat. D'aquesta manera es pretén lluitar contra la bretxa digital i que ningú perdi el tren de la intel·ligència artificial. En Joan Ferrer n'és el director i presentador.
8: Els Zeros i Uns és un programa que tracta sobre intel·ligència artificial i noves tecnologies que vol apropar aquests conceptes a tothom, siguis especialista en aquest àmbit o no. Estem en un moment en què no paren de sortir notícies sobre intel·ligència artificial, missatges apocalíptics. Jo crec que és moment de parar un moment, de reflexionar, de mirar enrere i d'explicar a la gent què és realment la intel·ligència artificial i, sobretot, en què la pot beneficiar en el seu dia a dia.
3: El primer programa serà una introducció general a la intel·ligència artificial i els posteriors tractaran temes com ChatGPT, la robòtica, el bitcoin o la irrupció de la IA, el món laboral o el periodisme. Els Zeros i Uns s'emetrà l'últim diumenge de cada mes a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
1: I és moment per la cultura.
9: T'han presentat el socio en el casino i t'han echado a la negra. ¿Y eso por qué?
11: Bola negra.
12: Bola negra.
13: Bola negra.
26: ¿Por qué te han echado la bola negra?
27: ¿Qué te han dicho?
28: Que soy homosexual.
29: ¿Y lo eres?
1: La bola negra, la multipremiada pel·lícula dels Javis, candidat a més a representar Espanya als Òscar, arriba avui als cinemes. Partint d'un text incomplert de Federico García Lorca, el film narra les vides interconnectades de tres homes en èpoques diferents.
30: Un tiro en la cabeza.
31: ¿Qué haces tú? ¿Lo va a hacer otro? ¡Vamos, dispara!
4: Miquel Bernadó i Guitarrica de la Fuente encapçalen un repartiment que també compta amb Penélope Cruz i Glenn Close, entre d'altres. Abans de morir assassinat, Federico García Lorca havia escrit les primeres pàgines d'una novel·la protagonitzada per un jove rebutjat com a soci del casino de Granada per ser homosexual. Amb aquesta premissa, Javier Calvo i Javier Ambrosi dirigeixen una pel·lícula que parla de la sexualitat, el desig, el dolor i l'herència. El film va iniciar el seu recorregut amb el premi a la millor direcció al Festival de Canes i recentment ha rebut el del públic al Festival de Toronto. L'Acadèmia de Cinema Espanyola l'ha escollit com a candidat als Oscars. El proper 15 de desembre sabrem si passa la primera criba i es postula per a la nominació que es coneixerà el 21 de gener.
1: Més enllà dels cinemes, hem de passar avui també en clau cultural per Canet de Mar, que ja ho té tot a punt per a la 18a edició de la Fira Mercat Modernista. Des d'avui fins diumenge, aquesta vila maresmenca torna a principis de segle amb diferents activitats, rutes guiades i espectacles. Enguany, per cert, la temàtica central és la gastronomia. Ràdio Canet, Carlota Tanganelli.
32: Durant tot el cap de setmana, carrers i places es convertiran novament en un gran escenari a l'aire lliure amb espectacles itinerants, música, teatre, cercaviles, activitats familiars, artesania, gastronomia i recreació històrica. Tampoc hi faltaran les rutes i visites que permeten endinsar-se en el patrimoni modernista i indià de Canet i descobrir espais i figures imprescindibles per entendre la història del municipi. A més, aquesta 18a edició incorpora la jornada indígena, una proposta dedicada específicament al llegat indià. Glòria Jiménez és regidora de Turisme.
33: Estaríem parlant d'un lloc paral·lel a la fira, però que està inclòs a dintre. Sí. S'ha reservat la plaça dels Americanos com a tal per crear aquest petit espai ambiental on tastar i viure encara el passat, podríem dir, dels propis modernistes.
32: La fira comença a agafar embranzida des d'aquesta tarda amb l'obertura del mercat d'artesans i les primeres propostes d'animació pels carrers de la vila.
1: Seguim amb òpera perquè el Gran Teatre del Liceu inaugura aquest vespre la temporada i ho fa amb la visió particular d'Aïda, de l'artista iraniana Shirin Neshat. La soprano russa Anna Netbrenko encapçala un repartiment que també compta amb la veu de l'italiana Anna Pirozzi.
4: La tragèdia d'amor ambientada a l'antic Egipte, musicada per Verdi, torna al Liceu sota el prisma de Shirin Neshat. Amb una escenografia minimalista, però amb l'ajuda de projeccions de vídeo, l'iraniana denuncia els horrors de la guerra i els patiments de les dones.
1: Per cert, l'empresària Elena Guardans Cambó ha estat nomenada presidenta de la Fundació del Gran Teatre del Liceu. Guardans és la primera dona que ostenta el càrrec i substitueix Salvador Alemany.
4: El nomenament d'Elena Guardans ha estat decidit pel patronat de la Fundació. L'empresària està vinculada al Gran Teatre des de fa 2 anys, quan va ser escollida presidenta del Consell de Mecenatge. El seu antecessor, Salvador Alemany, ha assolit la condició de patró d'honor de la Fundació.
1: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Un Girona amb baixes obre la jornada segona divisió.
34: Bon dia, Marta. El conjunt gironí rebla l'Albacete, que és cué de la categoria, amb un Tilibí amb 8 absències. Els davanters Esprilla, Brian Hill i Justin no podran jugar al partit a 2:15 del vespre. Girona FM, Pau Villafañe.
5: Aquest vespre, Montilivi acull un partit que obre dues jornades seguides a casa. L'altre serà diumenge que ve davant el Mallorca. L'equip de Quique Álvarez arriba després de guanyar, però amb 8 baixes. Benat, Pixur, Krapistov, Júnior, Esprilla i Las amb les seleccions i Brian Hill i Justin lesionats. Com a bona notícia, Abel Ruiz, Unai Hernández i Mateu Morell ja estan disponibles. L'entrenador del Girona que fa un avís a navegants sobre el partit d'avui.
10: Com es diu, és un partit trampa. Espero que pels meus jugadors no, perquè jo porto tota la setmana dient-li la dificultat de partit, i des d'aquí pues, a l'afició pues, dir-los això, que serà un rival complicadíssim, que no mirin la classificació i vinguin aquí pensant que serà un partit fàcil i que necessitem el seu suport i que ens ajudin perquè, bueno, perquè el partit és difícil en tots els sentits.
5: I és que al davant hi haurà un Albacete penúltim classificat amb un punt i encara sense conèixer la victòria. El partit a partir de 8:45 del vespre.
11: I demà el Centre d'Esport Sabadell visita el camp del Celta Fortuna. Serà a 7:15 de la tarda. A la primera federació demà partit duel català entre el Nàstic de Tarragona i el Sant Andreu. Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
12: El Nàstic buscarà demà el ple de victòries a casa en el partit davant de la Unió Esportiva Sant Andreu. Els de Xisco Campos volen aparcar la derrota del darrer partit i centrar-se en tornar a ser un Nàstic competitiu a casa per imposar-se en el primer derbi català de la temporada. L'entrenador del Nàstic diu que han d'aprendre de les derrotes com la del passat a cap de setmana al camp de l'Alcorcón i reconèixer que encara són un equip en formació i en molts aspectes a millorar.
13: Crec que en tots els futbolistes que tenim, crec que amb el que estan fent, i no ens hem d'oblidar que aquest equip també ha donat moments molt bons, però que és una, i és una cosa que veiem des del principi, que som un equip en procés i les derrotes formen part d'aquest procés.
12: Xisco Campos segurament farà canvis a l'11 inicial i jugadors com Borja Sánchez, Atumán o Àlex Almansa podrien ser titulars per primer cop aquesta Lliga. La plantilla fa el darrer entrenament aquesta mateixa tarda per preparar el partit de demà a 6:45 de la tarda al nou estadi Costa Daurada, on s'espera que registri una bona entrada on hi haurà més de 600 aficionats de la Unió Esportiva Sant Andreu.
11: En handbol, el Mundial de Clubs, el Barça ha guanyat avui fa uns minuts contra el Pinheiros, 44-33, primer partit de la competició que se celebra a Egipte. En rugby, destaquem diumenge a les 12, Sant Boià al Salvador, partidàs de la divisió d'honor masculina, un duel que es podrà veure en directe a la plataforma La Xarxa Més.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé 3:15. Nosaltres hem de fer ara una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
3: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
2: Entrades a auditori.cat.
4: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
5: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
6: Hi ha poemes divertits, tendres i per fer amics, però el que ara sentirem ens ajudarà a fer els deures. L'escoltem?
7: Hola, sóc la Itziar Fonfreda Reguí. Vaig a tercer B de primària de l'Escola Mare de Déu del Carme del Col·legi. El poema que he escollit es diu Obligacions i ho ha escrit la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè així sabem el que hem de fer. Obligacions. Sortint de l'escola després de jugar, em poso a fer els deures abans de sopar. Llibreta de llengua la repassaré i les matemàtiques també les faré. Els rius i les muntanyes els he de saber, els noms dels planetes el llistat sense. Ai, mare, mareta, podem sopar ja? Tinc la panxa buida i el cap com un bombo de tant estudiar.
6: Gràcies per llegir aquest poema, Itziar. Ara, les obligacions ens semblen més divertides. Fins al proper Embaladits. Adeu.
7: Adeu, Embaladits.
4: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Govern i partits acorden crear un espai de treball per concretar com arribaran a invertir en educació un 6% del PIB. És una de les principals conclusions de la cimera monogràfica que s'ha fet avui al Palau de la Generalitat, encapçalada pel president Salvador Illa i amb participació de tots els grups parlamentaris excepte Vox. La consellera d'Educació, Esther Niubó, destaca la importància de posar data a la inversió prevista.
2: Un altre espai de treball que té a veure amb treballar aquest compromís per l'assoliment del 6%. Poder treballar amb una calendarització i, per tant, poder posar en comú quina ha de ser aquesta senda per assolir aquest 6%.
0: L'oposició ha sortit de la trobada amb escepticisme i retrets a la forma com el govern gestiona el conflicte educatiu. Pel que fa als socis, Esquerra demana que no es facin anuncis unilaterals i els comuns incideixen en qüestions com les ràtios o les temperatures a les aules. És divendres 25 de setembre de 2026 i tenim més titulars. La Paeria de Lleida aprova la prohibició de l'ús públic del burca i el niqab. Sònia Kerr.
3: El ple ha aprovat modificar l'ordenança de civisme i convivència per prohibir portar elements que ocultin totalment el rostre. La proposta ha tirat endavant amb els vots del PSC, Junts i Vox. La regidora de Seguretat, Cristina Morón, ha defensat el text.
4: No és un article sobre una religió o sobre una comunitat. Regula amb caràcter general l'ocultació total del rostre, amb les garanties i excepcions que estableix el text i que permet la llei.
0: L'octogenària desnonada a Madrid, Mari Carmen Abascal, reapareix en un vídeo difós a xarxes socials per agrair el suport rebut.
5: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya.
3: Els sindicats de llogateres exigeixen al govern que el Consell de Ministres de dimarts aprovi un decret amb 5 mesures per evitar casos com aquest.
0: L'Ajuntament de la Vall d'en Bas presentarà un contenciós administratiu a la Generalitat en contra del projecte de la variant.
3: Des del consistori Garrotxí asseguren que no han rebut cap resposta al requeriment que van presentar el mes de juny i asseguren que no poden donar per bon projecte sense garanties que pot afectar veïns i territori.
0: En cultura arriba als cinemes La Bola Negra, la multipremiada pel·lícula dels Javis, candidata a representar Espanya als Òscar.
3: Partint d'un text incomplet de Federico García Lorca, el film narra les vides interconnectades de tres homes en èpoques diferents. Miquel Bernardo i Guita Rica de la Fuente encapçalen el repartiment.
0: En esports, un Girona amb baixes obre la jornada a segona divisió. Joan Barberà.
6: El conjunt gironí rep l'Albacete, QB de la categoria, a Montilivi, amb 8 absències. Els davanters, Asprilla, Brian Hill i Justin, no podran jugar al partit a 8:45 del vespre.
0: Fem també un cop d'ull al temps, tant per avui com de cara al cap de setmana. Luismi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Continua aquesta situació completament tranquil·la, estancada, bassa d'oli i més aviat asserenada. Només tenim algun nuvolet que va decorant el cel, el va pintant, emblanquinant el sol i poca cosa més. També algun núvol que hi havia aquest matí, un palet més gruixut cap a l'Ebre, que s'està dissolent. Per tant, la situació que és ben calmada, com dèiem. I una altra vegada aquesta temperatura que té molta capacitat per pujar i, de fet, aquesta tarda estarem parlant d'un ambient una altra vegada estiuenc. Gairebé a tot el país, entre els 27 i els 33 graus de màxima, i això a l'ombra. Per tant, un sol piconador, sensació de calor, temps de platja o, qui pugui, de piscina. En vista el cap de setmana, tampoc ha de variar gaire la situació. Alguns núvols matinals, fruit d'aquesta mateixa xafogó, que sobretot hi haurà a les comarques de Tarragona el dissabte, i el diumenge al matí sí que despertarem amb més núvols en general. Sempre núvols que no deixaran pluja. I una temperatura que el cap de setmana continuarà sent superior a l'habitual. Fins i tot les nits ja no seran tan fresques. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de sort, Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Govern i grups parlamentaris acorden crear un espai de treball per calendaritzar la inversió del 6% del PIB prevista per educació. També hi haurà una altra comissió. En aquest cas farà seguiment i propostes al debat liderat pel Consell d'Educació de Catalunya. És el resultat de la cimera política que s'ha fet al Palau de la Generalitat aquest matí amb el president Salvador Illa al capdavant i on hi han participat tots els grups parlamentaris, a excepció feta de Vox. Esther Minguell, bon dia.
8: Bon dia. El govern ha destacat el toc constructiu de la trobada on s'han compartit prioritats educatives com el model d'inclusiva, l'acollida de nouvinguts, el paper de les tecnologies o el reforç d'aprenentatges. El model lingüístic no s'ha qüestionat i la climatització a les aules no s'ha tractat a la reunió. S'ha acordat, però, la constitució de dos espais de treball on hi haurà representació dels grups parlamentaris, un per fer aportacions al gran debat educatiu i l'altre sobre la inversió del 6%. Esther Niubó és la consellera d'Educació.
9: És un grup de treball que en
2: aquest clima de confiança educativa necessària hem de poder compartir des del punt de vista de govern, que s'ha de treballar conjuntament educació, economia i els departaments que tinguin implicació, quina és la proposta, l'aproximació que fem per anar tendint progressivament cap a aquest 6%. Hi ha un pas entremig que és assolir o assumir el nivell d'inversió que fa en aquests moments l'Estat i per tant el govern d'Espanya i per tant és poder compartir aquesta senda, aquest camí amb el conjunt de forces polítiques.
8: Niubó ha destacat la importància de recuperar el clima de confiança política per abordar un debat que va més enllà del govern i ha assegurat que els aspectes laborals dels docents es continuaran tractant a les properes meses sectorials on hi participen els sindicats.
0: L'oposició ha sortit de la cimera amb escepticisme i retrets a la forma com el govern gestiona el conflicte educatiu. David Navarro, bon dia.
9: Bon dia. Així, la portaveu de Junts, Mònica Sala, s'ha queixat de la manca de concreció de la trobada. Ha tornat a demanar el cessament d'Esther Niubó i ha reclamat que es compti amb la comunitat educativa.
10: Un acord de país per l'educació no es pot fer només amb els partits, amb els grups parlamentaris i d'esquena a la comunitat educativa. I, per tant, avui hem traslladat això de nou perquè no podem posar les bases del futur de l'educació sense els docents, sense les direccions, sense les famílies, sense els experts.
9: Des d'Esquerra, Jordi Albert també ha reclamat el concurs del sector educatiu i ha demanat que el govern deixi d'anunciar propostes sense consultar-les amb els partits.
11: Aquesta reunió no ha servit ni era l'objectiu validar cap proposta del govern. Si volen un debat sincer, precisament el que no han de fer és anunciar propostes i després portar-les al debat. És a l'inversa.
9: Mentrestant, el PP ha reclamat un pla de xoc que endreci l'educació del país, abordant, segons la portaveu Lorena Roldán, la qüestió lingüística.
12: Lengua materna. No podemos rechazarla simplemente por una cuestión ideológica. La lengua de escolarización no puede convertirse en una herramienta de construcción nacional porque, insisto, está perjudicando a los alumnos.
9: Al seu torn, els comuns han reclamat un pacte nacional per tornar a bàsics, com la baixada de ràtios, la climatització i la reducció de les pantalles. La CUP també ha demanat que es compti amb la comunitat educativa i que es compleixi la promesa de dedicar el 6% del pressupost a l'educació, principalment a la pública.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El ple de la Paeria de Lleida ha aprovat la modificació de l'ordenança municipal de civisme i convivència que prohibeix portar elements que ocultin totalment el rostre, com el burca o el niqab. La proposta ha tirat endavant amb els vots de l'equip de govern del PSC, promotor de la iniciativa, i amb els dels grups municipals de Junts i de Vox. UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà.
13: El nou text que substitueix l'anterior ordenança del 2007 ha tirat endavant sense sorpreses després que Junts anunciés el seu suport aquest dimecres. L'equip de govern ha defensat que la norma no només limita conductes, sinó que protegeix llibertats. Cristina Morón és la regidora de Seguretat.
4: No és un article sobre una religió o sobre una comunitat. Regula amb caràcter general l'ocultació total del rostre, amb les garanties i excepcions que estableix el text i que permet la llei, senyor Palau. I aquesta redacció ha estat avalada pels serveis jurídics i sobretot per salvar els drets fonamentals, i per això no acceptarem la seva esmena. I quan el debat se centra especialment en les dones que porten burca o niqab, la nostra resposta no és només normativa, és una resposta social i feminista que inclou l'autonomia, la llengua, la formació, l'ocupació, les xarxes socials, l'acompanyament, sempre des de l'autodeterminació i la decisió de cada dona.
13: El debat també ha comptat amb la intervenció de representants de diverses entitats i col·lectius de la ciutat.
0: També hi ha hagut plenari avui a Barcelona, en plenes festes de la Mercè. La capital declara la guerra als creuers d'escala i, tal i com estava previst, ha aprovat en el ple encarir la taxa turística fins als 24 euros de manera progressiva. Així vol penalitzar que siguin els que menys temps passen i menys inverteixen a la ciutat, però, en canvi, siguin els que fan un ús més intensiu de l'espai públic. Carina Bellbé, bon dia.
14: Bon dia. Tal com va passar dimarts en comissió, s'han repetit les votacions que permeten encarir progressivament la taxa turística fins als 24 euros pels creueristes d'escala gràcies a l'aliança de Junts i Esquerra amb el govern socialista. Escoltem la picabaralla entre el tinent d'alcalde d'Economia, Jordi Valls, i la regidora dels Comuns, Gemma Tarafa, que amb el seu vot contrari li recrimina haver pactat l'encariment de cop i no de forma gradual durant els propers 4 anys, com s'ha acabat aprovant. A més, com a contrapartida, l'abstenció dels Comuns ha fet naufragar les ordenances fiscals per l'any vinent que preveien encarir l'IBI als hotels de luxe.
15: Incompliment, patada endavant amb els terminis. Vostès volen desincentivar de veritat l'activitat de creuers d'escala o la volen maquillar, senyor Valls?
16: Que vostès defensin una posició no vol dir que tinguin capacitat de diàleg. I si reiteren la seva posició negativa, avui vostès els hi fan un favor a lo que vostès constantment parlen de lobbies turístics.
14: A canvi del seu suport s'ha aprovat el Pla d'Ombres de Junts i el programa municipal de reforç educatiu gratuït d'Esquerra. També s'ha aprovat la tarifa única de 40 euros mensuals als republicans pels gimnasos municipals. D'altra banda, el ple ha aprovat l'alcalde per la gestió de l'incivisme i la degradació al barri de Sant Antoni a proposta de Junts.
0: Passem avui també per Sabadell. Allà el govern preveu iniciar l'ampliació del Parc Taulí en 3 o 4 anys, un cop s'ha recuperat l'antiga caserna de la cocapital vallesana, com us informàvem ahir. Avui s'ha celebrat la primera comissió bilateral Generalitat-Ajuntament, en què s'ha concretat l'acord i també s'ha tirat endavant una inversió de prop de 10 milions per fer-hi un nou parc de bombers. Ràdio Sabadell, Júlia Ramon.
17: La Generalitat ha tret a concurs el projecte i l'obra del nou parc de bombers de Sabadell amb la intenció que els treballs puguin començar el 2028. És un dels anuncis que ha transcendit de la comissió bilateral Ajuntament-Generalitat celebrada aquest migdia a l'Ajuntament de Sabadell i així ho anunciava l'alcaldessa Marta Farrés.
18: Hem signat ja l'acord per impulsar el nou parc de bombers de Sabadell, que saben que portem anys reivindicant des de la ciutat, i per tant la Generalitat ja ha iniciat la licitació del projecte i les obres amb una inversió prevista de 9,9 milions d'euros, 10 milions d'euros pràcticament per aquestes obres.
17: Segons han concretat, els dos tràmits es faran de manera conjunta en un mateix plec per tal de fer avançar el calendari i en total la inversió estimada s'enfila fins als 9,9 milions d'euros.
0: Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys que va ser expulsada de casa seva perquè la propietat li triplicava el lloguer, ha volgut agrair avui tot el suport. Ha estat en un vídeo que s'ha difós a través de les xarxes socials. Mari Carmen també demana que la lluita continuï.
5: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya.
19: Primer en aquest cas. Tot plegat mentre els sindicats de llogateres exigeixen al govern que el Consell de Ministres de dimarts aprovi un decret en 5 mesures per evitar casos com aquest.
0: De moment, govern central, PSOE i Junts mantenen converses perquè els de Puigdemont votin a favor d'aquest nou decret. També els comuns insten l'executiu central a aprovar la nova normativa dimarts vinent.
3: El portaveu parlamentari de Comuns, David Cid, s'ha mostrat convençut que el futur decret d'habitatge haurà d'incloure mesures antidesnonament per evitar casos com el de la Mari Carmen a Madrid, però també d'altres igualment dramàtics, com el suïcidi d'una veïna de l'Hospitalet. Cid ha advertit a Junts que no pot fer costat a PP i Vox.
20: Després del que està passant aquestes setmanes, no només a Madrid amb el cas de la Mari Carmen, també a Catalunya, jo vull expressar clarament que és un fracàs de les institucions catalanes el que ha passat amb la Olga, la veïna de l'Hospitalet, que es va suïcidar després de ser desnonada, i per tant, sí o sí, aquest dimarts hi ha d'haver un decret que inclogui la moratòria de desnonaments. En Junts ha d'entendre que no pot tornar a votar al costat de PP i Vox, que no pot tornar a bloquejar aquesta moratòria, perquè estem veient el drama que suposa, insisteixo, a tot arreu. Ha passat aquesta setmana a Catalunya, va passar a Vic, ha passat a l'Hospitalet i està passant també, doncs, en aquest cas, que crec que és una absoluta vergonya el que ha passat, no en aquest cas a la Comunitat de Madrid.
3: Comuns també ha avisat al PSOE que ha d'accelerar la política a favor de l'habitatge social davant d'una societat que ha esgotat la seva paciència.
0: Encara en clau social hem de passar per l'Alt Urgell, que avança en el reaprofitament d'aliments amb l'estrena d'una màquina de Rex Catering. Es tracta d'un aparell que s'hi ha instal·lat al vestíbul del centre cultural Les Monges de la Seu i que permetrà obtenir de franc racions de menjar sobrant dels menjadors escolars. Ràdio Seu, Pep Graell.
21: La Seu d'Urgell ha inaugurat aquest divendres una màquina de Rex Catering que distribueix els excedents d'aliments recuperats dels menjadors escolars que gestiona IAUSA, l'empresa pública del Consell Comarcal de l'Alt Urgell. La màquina expenedora gratuïta està ubicada al vestíbul del Centre Cultural Les Monges de la capital urgellenca i té l'objectiu de lluitar contra el malbaratament alimentari i facilitar l'accés de la ciutadania a aliments de qualitat. Destaca la iniciativa Josefina Lladós, presidenta del Consell Comarcal.
22: La idea, doncs, és aquesta, és a dir, és poder continuar treballant per prevenir el malbaratament alimentari dels nostres menjadors escolars, que ja l'havíem anat reduint molt aquests últims anys, però que sempre, per motius diversos, doncs hi ha excedent, i a la vegada posar a l'abast de la ciutadania un producte de qualitat.
21: El servei de Rex Catering s'ha posat en marxa amb un pressupost de 11.253 euros.
0: El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, assegura que es mobilitzaran recursos per al sector primari davant la crisi del carburant i de la pujada dels costos. Ho ha dit a Lleida en la presentació de la nova marca de Catalunya, l'Implicat. Lleida Televisió, Jordi Sebastià.
2: El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha assegurat que la Generalitat mobilitzarà tots els recursos que pugui i que estiguin al seu abast per compensar la situació de pèrdua de costos que viu el sector agrícola a causa de diferents factors, com el preu del carburant. Ho diu abans de la taula agrària urgent convocada per dilluns amb les organitzacions agràries i de la convocatòria de mobilització a Barcelona pel 14 d'octubre.
6: Demanarem mesures extraordinàries urgents a la Comissió Europea, com també, com vam fer també, amb la interrupció de la importació de boví de Brasil per de temes sanitaris i per temes de pertorbació de preus. També demanarem el mateix amb l'arròs, perquè també està passant el mateix, com també demanarem mesures extraordinàries, com també activar el fons de contingència de la Comissió Europea quan hi ha pertorbacions de mercat.
2: Ho ha dit a Lleida, a la Fira Mos, que ha acollit l'estrena firal d'Implica't, la nova marca impulsada pel Departament d'Agricultura per reforçar la promoció dels aliments produïts a Catalunya.
0: Són 3:15. L'Ajuntament de la Vall d'en Bas, a la Garrotxa, presentarà dimarts que ve un contenciós administratiu a la Generalitat en contra del projecte de la variant al municipi. L'alcaldessa Magda Roca assegura que no han rebut cap resposta al requeriment que van presentar ja el mes de juny i assegura que no poden donar per bo un projecte sense garanties que pot afectar, diu, els veïns i el territori. Olot FM, Gerard Puigdemont.
7: L'Ajuntament de la Vall d'en Bas interposarà un contenciós administratiu d'entrada sense mesures cautelars contra la Generalitat de Catalunya pel projecte de variant d'Olot i les preses. La mesura serà aprovada al ple de dimarts que ve. L'alcaldessa de la Vall d'en Bas, Magda Roca, explica que ho fan perquè segueixen sense veure garanties al projecte de variant presentat pel govern català. Diu que encara estan esperant resposta del requeriment previ al contenciós presentat el mes de juny a la Generalitat.
23: No se'ns han donat respostes ni coherents ni garanties suficients per estar nosaltres tranquils. I vist aquest punt, doncs hem considerat que l'única solució que tenim ara és de portar aquest recurs contenciós en contra de la Generalitat de Catalunya.
7: Quatre dels aspectes que preocupen més a l'equip de govern de la Vall d'en Bas són l'afectació i protecció de l'aqüífer fluviovolcànic, l'afectació que poden generar les obres del túnel de Verntallat a l'escola i els veïns, el soroll i els moviments de terres sobrants per construir la carretera. Aquest és el segon contenciós administratiu interposat contra el projecte de variant de la Generalitat. Fa uns dies Unió de Pagesos ja en va presentar un i s'espera que en els pròxims dies Salvem les Valls també ho faci.
0: Encara en relació a la mobilitat, passem avui per Vic perquè allà una trentena d'empreses i experts del transport i la logística aborden els reptes de futur en el primer fòrum català del sector. La jornada aborda la transició energètica i la intel·ligència artificial. També inclou una exposició de vehicles industrials. El 9 FM, Ona Fàbrega.
24: Durant el fòrum que s'ha organitzat per Translocus Ona, s'ha fet un debat sobre la transformació del transport amb especial atenció a la descarbonització, l'electrificació i també la intel·ligència artificial. Sentim el president de Translocus Ona, Jaume Noguer.
25: Pensem que els carburants se'ns estan enfilant al preu molt bèstia. Tenim de veure com podem ajudar com a sector a reduir la petjada de carboni, perquè això és una realitat, el canvi climàtic, i tenim de ser capaços d'entre tots buscar les millors solucions.
24: Els representants del transport alerten que l'arribada de noves normatives i l'augment dels costos dels combustibles obliguen a les empreses a adaptar-se. També s'ha posat sobre la taula la necessitat de disposar punts de recàrrega i d'una millor infraestructura per als vehicles elèctrics. Un dels altres grans temes és la futura R3 i també la seva relació amb el transport de mercaderies. El fòrum ha reivindicat la importància de la logística a Osona i també reclama més coordinació entre administracions i empreses per planificar el transport del futur.
0: I tenim encara més actualitat local. Notícies avui centrades en la Verema, que ens arriben des de Ràdio Falset i Ràdio Tàrrega.
26: La Déu Montsant celebra demà dissabte la primera edició de la Festa de la Verema, que s'emmarca en la celebració aquest 2026 dels seus 25 anys. L'objectiu és donar a conèixer els vins de la D.O. des del mateix territori on neixen, un element que, segons la seva presidenta, Pilar Just, és precisament una part important del seu valor.
27: Sobretot per posar en valor que escolta, que estem aquí, que estem molt arrelats al territori i sobretot per donar a conèixer el que són els nostres vins, no?
26: La Festa de la Verema reunirà al celler Dos Terres, a Marçà, una trentena de cellers que hi presentaran més d'un centenar de referències.
28: L'associació Alba de Tàrrega ha inaugurat aquest matí a Taula amb Picasso, una exposició creada pels artistes de la Divergent, el projecte d'art de l'entitat, a partir de l'obra i les tècniques de Pablo Picasso. La mostra compta amb tres plats originals de Picasso cedits temporalment per la Galeria Mayoral, que conviuen amb una col·lecció de 23 plats de ceràmica creats pels artistes de la Divergent. L'exposició s'ha concebut al voltant de la gran taula de l'antic Museu de Verdú, transformada per l'ocasió en un banquet d'inspiració romana coincidint amb la festa del Bacus.
0: Apropar de forma divulgativa la intel·ligència artificial i les noves tecnologies a tots els públics. Aquest és l'objectiu de Zeros i Uns, el nou programa d'aquesta casa de la xarxa. S'estrena diumenge a les 9 de la nit i es fa en col·laboració amb el centre Eurecat. Arnau Olmos.
1: El Zeros i Uns és un programa divulgatiu sobre intel·ligència artificial i noves tecnologies que vol explicar de manera fàcil i senzilla la revolució digital que està canviant la societat. D'aquesta manera es pretén lluitar contra la bretxa digital i que ningú perdi el tren de la intel·ligència artificial. En Joan Ferrer n'és el director i presentador.
4: El Zeros i Uns és un programa que tracta sobre intel·ligència artificial i noves tecnologies que vol apropar aquests conceptes a tothom, siguis especialista en aquest àmbit o no. Estem en un moment en què no paren de sortir notícies sobre intel·ligència artificial, missatges apocalíptics. Jo crec que és moment de parar un moment, de reflexionar, de mirar enrere i d'explicar a la gent què és realment la intel·ligència artificial i, sobretot, en què la pot beneficiar en el seu dia a dia.
1: El primer programa serà una introducció general a la intel·ligència artificial i els posteriors tractaran temes com ChatGPT, la robòtica, el bitcoin o la irrupció de la IA, el món laboral o el periodisme. Els Zeros i Uns s'emetrà l'últim diumenge de cada mes a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
0: I és moment per la cultura.
8: T'han presentado socio en el casino y te han echado la negra. ¿Eso por qué?
9: Bola negra.
10: Bola negra.
11: Bola negra.
12: ¿Por qué te han hecho la bola negra?
13: ¿Qué te han dicho?
15: Que soy homosexual.
29: ¿Y lo eres?
0: La bola negra, la multipremiada pel·lícula dels Javis, candidat a representar Espanya als Òscar, arriba avui als cinemes. Partint d'un text incomplet de Federico García Lorca, el film narra les vides interconnectades de tres homes en èpoques diferents.
3: Miguel Bernardo i Guitarrica de la Fuente encapçalen un repartiment que també compta amb Penélope Cruz i Glenn Close, entre d'altres. Abans de morir assassinat, Federico García Lorca havia escrit les primeres pàgines d'una novel·la protagonitzada per un jove rebutjat com a soci del Casino de Granada per ser homosexual. Amb aquesta premissa, Javier Calvo i Javier Ambrosi dirigeixen una pel·lícula que parla de sexualitat, el desig, el dolor i l'herència. El film va iniciar el seu recorregut amb el Premi a la Millor Direcció al Festival de Cannes i recentment ha rebut el del públic al Festival de Toronto. L'Acadèmia de Cine Espanyola l'ha escollit com a candidat als Òscar el proper 15 de desembre. Sabrem si passa la primera criba i es postula per a la nominació, que es coneixerà el 21 de gener.
0: Seguim amb òpera perquè el Gran Teatre del Liceu inaugura aquest vespre la temporada i ho fa amb la visió particular d'Aïda, que estem escoltant, que fa l'artista iraniana Shirin Neshat. La soprano russa Anna Netrebko encapçala un repartiment que també comptarà amb la veu de l'italiana Anna Pirozzi.
3: La tragèdia d'amor ambientada a l'antic Egipte musicada per Verdi torna al Liceu sota el prisma de Shirin Neshat. Amb una escenografia minimalista però amb l'ajuda de projeccions de vídeo, l'iraniana denuncia els horrors de la guerra i els patiments de les dones.
0: Per cert, encara al Liceu, l'empresària Helena Guardans i Cambó ha estat nomenada presidenta de la Fundació del Gran Teatre. Guardans és la primera dona en assolir el càrrec i substitueix Salvador Alemany.
3: El nomenament d'Helena Guardans ha estat decidit pel patronat de la Fundació. L'empresària està vinculada amb el Gran Teatre des de fa 2 anys, quan va ser escollida presidenta del Consell de Mecenatge. El seu antecessor, Salvador Alemany, ha assolit la condició de patró d'honor de la Fundació.
0: Acabem amb Oasis abans dels esports, perquè avui s'ha donat el tret de sortida a la venda d'entrades per a la nova gira que faran els germans Gallagher i que també passarà per Barcelona.
3: Els fans registrats al sorteig per accedir a les entrades han començat a saber si han estat afortunats i poden accedir a la compra. Fins diumenge, els més de 10.000 milions, dels 10 milions, volíem dir, registrats, aniran sabent si poden optar a alguna de les 3 milions d'entrades disponibles per als 42 concerts que farà el grup l'any vinent. A Barcelona, els germans Gallagher actuaran el 10 i l'11 de juliol.
0: Oasis, arribem avui als esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Un Girona amb baixes obre la jornada a la segona divisió.
30: Bon dia, Marta. El conjunt gironí rep l'Albacete, cué de la categoria a Montilivi, amb 8 absències. Els davanters Esprilla, Brian Hill i Justin no podran jugar al partit a 2:15 del vespre. Girona FM, Pau Villafañe.
9: Aquest vespre, Montilivi acull un partit que obre dues jornades seguides a casa. L'altre serà diumenge que ve davant el Mallorca. L'equip de Quique Álvarez arriba després de guanyar, però amb 8 baixes. Benat, Pixur, Krapistov, Júnior, Esprilla i Las amb les seleccions i Brian Hill i Justin lesionats. Com a bona notícia, Abel Ruiz, Unai Hernández i Mateu Morell ja estan disponibles. L'entrenador del Girona que fa un avís a navegants sobre el partit d'avui.
10: Com es diu, és un partit trampa. Espero que pels meus jugadors no, perquè jo porto tota la setmana dient-los la dificultat de partit. I des d'aquí, pues, a l'afició, pues, dir-los això. I des d'aquí, pues, a l'afició, pues, dir-los això. Que serà un rival complicadíssim, que no mirin la classificació

0: partidàs entre el Sant Gabriel i el Girona, el duel en directe a les televisions locals i a la xarxa Més. I a la tercera federació masculina, el partit de la jornada jugat diumenge serà el duel Badalona-Sant Cristòbal. Aquest partit, a partir de les 6 de la tarda, també es podrà seguir diumenge en directe a les televisions locals i a la xarxa Més. A la Lliga Elit, diumenge a les 4 de la tarda, en directe a les televisions locals i a la xarxa Més, Rubí Martorell. I en handbol, al Mundial de Clubs, el Barça ha guanyat contra el Pinheiros 44-33. Escoltem Òscar Grau, jugador blaugrana.
1: Venim aquí, doncs, a guanyar. L'any passat es va aconseguir i volem repetir-ho. I sabíem que era important començar aquest torneig amb bon peu. I això hem fet. Primera victòria, anar agafant sensacions. I res, a nivell personal també molt content. I res, a seguir millorant. I amb ganes d'afrontar el que queda de setmana.
0: En rugbi, diumenge a les 12, Sant Boiana, El Salvador, partidàs de la divisió d'honor masculina de rugbi, primera jornada en directe a la plataforma a la xarxa Més. I a la Lliga de Futbol Sala, avui a 8:45, Barça-Cartagena.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé les 3 de la tarda, això vol dir que nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem dilluns a partir de les 2. Bona tarda i millor cap de setmana.
3: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Govern i partits acorden crear un espai de treball per concretar com s'arribarà a invertir en educació al 6% del PIB. És una de les principals conclusions de la cimera monogràfica que s'ha fet avui al Palau de la Generalitat.

0: Generalitat, encapçalada pel president Salvador Illa i amb la participació de tots els grups parlamentaris excepte Vox. La consellera d'Educació, Esther Niubó, destaca la importància de posar data a la inversió prevista.
1: És un grup de treball que en aquest doncs, clima de confiança educativa necessària hem de poder compartir des del punt de vista de govern, que s'ha de treballar conjuntament doncs, educació, economia i els departaments doncs, que tinguin implicació, doncs, quina és la proposta, l'aproximació que fem per anar tendint progressivament cap a aquest 6%. Hi ha un pas entremig que és assolir doncs, o assumir el nivell d'inversió que fa en aquests moments doncs, l'Estat.
0: I el govern central, els BOE i Junts, mantenen converses perquè els de Puigdemont votin a favor del nou decret. També els comuns instant a l'executiu central a aprovar la nova normativa dimarts vinent al Consell de Ministres, un decret antidesnonaments. Avui, Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys que va ser expulsada a casa seva perquè la propietat li triplicava el lloguer, ha volgut agrair tot el suport en un vídeo que ha difós a les xarxes. Demana que la lluita continuï.
2: Les gràcies a totes les persones que han estado conmigo, acompañándome en toda esta etapa de mi vida para poder defender mi casa. No lo he logrado, defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya.
0: Tot plegat mentre els sindicats de llogateres exigeixen al govern que el Consell de Ministres de dimarts aprovi un decret amb 5 mesures per evitar casos com aquest. Els bombers de la Generalitat han donat per controlar l'incendi de vegetació que s'ha declarat aquest migdia a Collserola, al terme municipal d'Esplugues de Llobregat. Les flames han cremat vegetació en format descendent sense focus secundaris. Els bombers han rebut l'avís cap a 3:15 i han activat 10 dotacions. Hores d'ara es manté un dispositiu per remullar la zona. I avui s'ha donat el tret de sortida a la venda d'entrades per la nova gira d'Oasis, que també passarà per Barcelona. Els fans registrats al sorteig per accedir a les entrades han començat a saber si han estat afortunats i poden accedir a la compra. Fins diumenge, els més de 10 milions registrats aniran sabent si poden optar alguna dels 3 milions d'entrades disponibles per als 42 concerts que farà el grup l'any vinent. A Barcelona, els germans Gallagher actuen el 10 i l'11 de juliol.
3: Notícies en xarxa.

0: VIP 45. Els 70, 80 i 90 a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45 amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret. Let's go tonight. Els dimecres de 9 a 10 del vespre a Ràdio Manlleu.
1: Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-2307-14 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.

0: Són les 4.
1: Són les 4. Ràdio Manlleu.
0: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. La líder de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha lamentat que la cimera educativa amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, i la consellera Esther Niubó hagi estat molt inconcreta i buida de contingut. La líder parlamentària de Junts ha avisat l'executiu català que mantenir Niubó al capdavant del departament dificulta teixir un acord de país en matèria d'ensenyament, atès que el Parlament en va demanar la destitució.
3: Un acord de país per l'educació no es pot fer només amb els partits, amb els grups parlamentaris i d'esquena a la comunitat educativa. I per tant, avui hem traslladat això de nou perquè no podem posar les bases del futur de l'educació sense els docents, sense les direccions, sense les famílies, sense els experts.
2: I Esquerra Republicana ha reclamat

0: Un contracte de país en educació que sigui estable i ha avisat que la crisi no es podrà resoldre només des del Palau de la Generalitat. Així ho ha defensat el portaveu adjunt del grup parlamentari Jordi Albert, que ha admès que la proposta que un grup d'experts capitanegi el departament durant 12 anys segueix sobre la taula.
1: Aquesta reunió no ha servit ni era l'objectiu validar cap proposta del govern. Si volen un debat sincer, precisament el que no han de fer és anunciar propostes i després portar-les al debat. És a l'inversa.
0: Detingut un home per intentar endur-se dos menors durant les festes de Santa Tecla a Tarragona. Els fets van passar dimecres cap a les 9 del vespre a la plaça Verdaguer. Uns pares van requerir la Guàrdia Urbana perquè hi havia un home a la zona que es volia endur dos menors. L'home de 37 anys va ser enxampat per uns veïns que el van retenir fins que van arribar els agents i van poder evitar el segrest. I l'empresari Helena Guardans Cambó ha estat nomenada presidenta de la Fundació del Gran Teatre de Liceu. Guardans és la primera dona en el càrrec i substitueix Salvador Alemany. El nomenament de Guardans ha estat decidit pel patronat de la Fundació. L'empresària està vinculada amb el grup teatre des de fa 2 anys, quan va ser escollida presidenta del Consell de Mecenatge. El seu antecessor, Salvador Alemany, ha assolit la condició de patró d'honor d'aquesta fundació. També tenim temps per l'actualitat esportiva. Girona amb baixes obre la jornada de segona divisió. El conjunt gironí rep l'Albacete, cué de la categoria Montilivi, amb 8 absències. Els davanters Esprilla, Brian Gil i Justin no podran jugar. El partit serà a 9:15 del vespre. És tot de moment. Tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa. Fins ara.

0: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Boris, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
1: T'espero dimarts a les 9 de la nit a Ràdio Manlleu.
0: Rock and Classics, amb Esteve Llop. Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. Alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació Alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. Alter.net, per treure'n l'aigua clara.

0: Solter.
1: Connecta't a Ràdio Manlleu.
0: 107 FM.

0: Són les 5, són les 5. Ràdio Manlleu. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El ple de la Paeria de Lleida ha aprovat la modificació de l'ordenança municipal de civisme i convivència que prohibeix portar elements que ocultin totalment el rostre, com el burca o el niqab. La proposta ha tirat endavant amb els vots de l'equip de govern del PSC i els grups municipals de Junts i Vox. El nou text substitueix l'anterior ordenança de 2007. L'equip del govern municipal ha defensat que la norma no només limita conductes, sinó que protegeix les llibertats. Ha defensat l'expedient la regidora de Seguretat, Cristina Morón.
2: Quan el debat se centra especialment en les dones que porten burca o niqab, la nostra resposta no és només normativa, és una resposta social i feminista, que inclou l'autonomia, la llengua, la formació, l'ocupació, les xarxes socials, l'acompanyament, sempre des de l'autodeterminació i la decisió de cada dona.
1: I la mesa del Congrés tractarà la reunió de dimarts que ve l'incident d'un procediment sancionador a Ana Vázquez, la diputada del PP, que va exhibir un esprai de gas pebre dins l'hemicicle. Fons de la Cambra Baixa apunten que la sanció pot anar fins a la suspensió temporal com a diputada, segons el que estableix el reglament. L'ús d'aquest esprai de gas pebre per part d'un assessor del PP després de la intervenció de Vázquez va provocar que 12 persones fossin ateses pels serveis mèdics. El Congrés també va haver de desallotjar diverses

zones per la presència del gas tòxic. I la Seu d'Urgell ha inaugurat aquest divendres una màquina de Rex Catering que distribueix els excedents d'aliments recuperats dels menjadors escolars que gestiona IAUSA, l'empresa pública del Consell Comarcal de l'Alt Urgell. La màquina expenedora gratuïta està ubicada al vestíbul del Centre Cultural Les Monges de la capital urgellenca i té com a objectiu últim lluitar contra el malbaratament alimentari i facilitar l'accés de la ciutadania a aliments de qualitat. Aquest servei ja té un pressupost d'11.000 euros. I presó provisional amb fiança de 80.000 euros per la parella de l'arquitecte Josep Joan Pere. La dona de 65 anys va ser detinguda dimecres al matí pels Mossos a Madrid. El jutge manté la causa oberta per un delicte d'homicidi. Els fets van passar a Baqueira el passat 26 de desembre. I l'associació Alba de Tàrrega ha inaugurat aquest matí A taula amb Picasso, una exposició creada pels artistes de la Divergent, el projecte d'art de l'entitat a partir de l'obra i les tècniques de Pablo Picasso. La mostra ha comptat amb tres plats originals de Picasso cedits temporalment per la Galeria El Mayoral, que conviuen amb una connexió de 23 plats de ceràmica creats pels artistes de la Divergent.

0: facis.
1: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
0: RadioManlleu.cat.

els dissabtes a les 12 de la nit a Ràdio Manlleu. Necessites un transport còmode, elegant i segur? Taxi Cata. És el nou taxi a Manlleu. Gaudeix cada trajecte amb una furgo premium de 7 places, ideal per moure't dins i fora de la ciutat. Fem trasllats a aeroports, hotels, clíniques, hospitals i serveis privats. Sempre amb puntualitat, professionalitat i el màxim confort. Taxi Cata. El teu transport de confiança. Reserva ara al 642-502-112. 642-502-112. Taxi Cata. I viatja amb tranquil·litat.

0: Són les 6. Són les 6. Ràdio Manlleu. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El govern central, PSOE i Junts recuperen el diàleg perquè els de Puigdemont votin a favor del nou decret d'habitatge i no el tombin, tal com va passar la darrera votació al Congrés, sumant els seus vots contraris a PP i Vox. En aquest sentit, i des dels comuns, s'insta l'executiu central a aprovar la nova normativa dimarts vinent. El portaveu parlamentari dels comuns, David Cid, s'ha mostrat convençut que el futur decret d'habitatge haurà d'incloure mesures anti desnonament per evitar casos com el de Mari Carmen a Madrid, però també d'altres igualment dramàtics com el suïcidi d'una veïna de l'Hospitalet. Cid ha advertit Junts que no pot fer costat al PP i Vox.
2: Després del que està passant aquestes setmanes, no només a Madrid amb el cas de la Mari Carmen, també a Catalunya, jo vull expressar clarament que és un fracàs de les institucions catalanes el que ha passat amb la Olga, la veïna de l'Hospitalet, que es va suïcidar després de ser desnonada, i per tant, sí o sí, aquest dimarts hi ha d'haver un decret que inclogui la moratòria de desnonaments. En Junts ha d'entendre que no pot tornar a votar al costat de PP i Vox, que no pot tornar a bloquejar aquesta moratòria, perquè estem veient el drama que suposa, insisteixo, a tot arreu.
1: I Barcelona ha declarat la guerra als creuers d'Escala i, tal i com estava previst, ha aprovat en plenari l'encariment progressiu de la taxa turística fins als 24 euros. D'aquesta manera vol penalitzar que siguin els que menys temps passen i menys inverteixen a la ciutat, però en canvi fan més ús, un ús més intensiu de l'espai públic. El ple ha aprovat de forma també definitiva congelar 4 euros el recàrrec dels albergs. Totes dues mesures han prosperat amb els vots a favor de PSC, Junts per Barcelona i Esquerra Republicana i l'oposició dels comuns PP i Vox. I l'Ajuntament de Tortosa ha denunciat als Mossos el robatori del cablejat elèctric de coure que pertany a la xarxa d'enllumenat públic municipal en tres sectors diferents del nucli antic. Durant les nits del 19 i el 21 de setembre es van detectar les sustraccions que afecten

270 metres lineals. Això ha provocat la interrupció de subministrament elèctric de l'enllumenat públic i ha deixat la resta de la instal·lació en una situació d'exposició a possibles danys addicionals. Les zones afectades són el barri de Remolins i el centre històric. El consistori ho xifra en 5.200 euros. I la parella de l'arquitecte Josep Joan Pere ha sortit en llibertat aquesta tarda després d'abonar la fiança de 80.000 euros fitxada pel jutge de Viella. Està acusada d'un delicte d'homicidi per la mort de l'arquitecte barceloní. El Gran Teatre de Liceu inaugura ara a les 6 de la tarda de la temporada amb la visió particular d'Aïda de l'artista iraniana Shirin Nechat. La soprano russa Anna Netrebko encapçala el repartiment.

0: aquí trobaràs el més gran recull d'èxits.
1: Feel good music.
2: This is Jelly Rolling.
3: This is Noah Kahn.
4: This is Justin Timberlake.
0: Fins 7 FM.

Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-2307-14 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.

0: Són les 7.
1: Són les 7. Ràdio Manlleu.
2: Infopodcast Manlleu. Una coproducció de Ràdio Manlleu i La Xarxa.
3: Bona tarda i benvinguts a una nova edició de l'Infopodcast. Avui som divendres 25 de setembre i us farem l'agenda d'actes i activitats del cap de setmana a Manlleu. I comencem l'agenda d'activitats avui, divendres 25 de setembre, perquè a les 8 de la tarda, al Museu del Ter, hi haurà la Nit d'Estels, sortides naturalistes a Osona i al Lluçanès. Serà a partir de les 8 de la tarda al Museu del Ter, a la plaça de les Dones del Ter número 1, i l'organitza el mateix Museu del Ter. I també a les 8 de la tarda al Casal Popular Boira Baixa de Manlleu, concert de Sardica, grup de folk pop intimista de Roda de Ter. Serà a partir de les 8 de la tarda al Casal Popular Boira Baixa, entrada lliure amb taquilla inversa. I dissabte serà un dia ple d'activitats aquí a Manlleu, començant pel 12è Open Catalunya Kickboxing K1, que reunirà a més de 20 clubs i prop de 100 esportistes procedents d'arreu de Catalunya. Serà a partir de les 9 del matí al pavelló municipal de Manlleu, una competició que l'organitza Hawk School Club Boxa Manlleu. També hi haurà l'activitat Busquem petits geòlegs, sortides naturalistes 2026, un taller adreçat a nens i a nenes de 7 a 12 anys on descobriran el món dels minerals. Serà a partir de les 11 del matí al Museu del Ter i l'organitza el mateix Museu del Ter. A 6:45 hi haurà el poemari, la presentació de Pablo Hasél, Cançons entre reixes. Una presentació que anirà a càrrec de Biel Barnils i de Guida Sallarès. I hi haurà una conversa amb la periodista Daniela Rojas Ovalle, experta en discursos d'odi. Serà a partir de 6:45 de la tarda al Casal Popular Boira Baixa. I a les 7 de la tarda a l'Espai Rossinyol hi haurà l'obra de teatre Terra Baixa, un espectacle que l'organitza el Teatre Centre Manlleu, Associació Cultural.

Cultural. Venda d'entrades al portal web de Teatre Centre. I també la tarda de dissabte hi haurà la Vetllada Flamenca, organitzat per l'Agrupació Cultural Andaluza Penya Flamenca de Manlleu, on actuaran els grups de l'escola, de l'ACA, i hi haurà també serveis de begudes i entrepans. L'entrada és lliure. La celebració es durà a terme al local social de l'entitat, que es troba al carrer Nord, número 5 de Manlleu. I diumenge se celebrarà el quart diumenge a la vora del Ter, Investiguem l'estat de salut del riu, on els alumnes adoptaran el paper d'investigadors i es descobrirà els petits animals que viuen a l'aigua. És una activitat a recomanar a partir de 6 anys i el punt de trobada serà davant de la fàbrica de la colònia de Bogunyà. Per més informació, cal anar al portal web museudeter.cat, trucar al 93 851 51 76 o enviar un correu electrònic a info@museudelter.cat. I diumenge hi haurà la Fira Alternat, mostra d'entitats i activitats. La Fira Alternat d'entitats d'economia social i solidària d'Osona i el Lluçanès omplirà l'embarcador del Ter amb el bon viure com a temàtica central. L'esdeveniment arriba a la 9a edició amb 24 parades d'entitats. Serà de 10 a 2 de la tarda al Passeig del Ter, a la zona de l'embarcador, i l'organitza la xarxa Alternat. I a les 4 de la tarda, al Parc de l'Arboretum, s'organitza diumenges de disc golf, unes jornades que serviran per donar a conèixer aquest esport a la ciutadania de Manlleu. Serà a partir de les 4 de la tarda al Parc de l'Arboretum i l'organitza l'Osona Disc Golf. I a les 6 de la tarda hi haurà el concert de Ministers of Pastime, 36è cicle de concerts de Manlleu, concert amb obres de Vivaldi i Guido inspirades en la natura. Serà a partir de les 6 de la tarda a l'església Nostra Senyora de Gràcia i l'organitza els Amics de la Música de Manlleu. Les entrades estan a la venda al Museu del Ter, on podeu trucar al 93 851 51 76. 93 851 51 76. També diumenge a la tarda hi haurà el cicle Gaudí, Tres Adioses, un dedicat i transformador relat sobre la vida, la mort, el dol i el gaudí de les petites coses que la vida ens dona. No està recomanat per menors de 12 anys i l'import de l'entrada és de 4,50 entrada general i 3 euros carnet jove. El lloc on es projectarà serà el cinema Casal de Gràcia, al carrer Roca 4-6 de Manlleu, i l'organitza el Patronat del Casal de Gràcia, l'Ajuntament de Manlleu, el Departament de Cultura i l'Acadèmia del Cinema Català. I arriba el moment d'abordar la informació a servei la farmàcia de guàrdia per aquest dissabte i diumenge 25 i 26 de setembre. És la farmàcia Lluïsa Rossell, al carrer Montseny, número 71 de Manlleu. Nosaltres ara sí posem el punt i final a l'edició d'avui de l'Infopodcast. Us recordem que si voleu recuperar aquesta agenda, totes les activitats que hem anat explicant en aquest Infopodcast, ho teniu molt fàcil. Podeu anar al portal web alter.net. Una vegada més, moltíssimes gràcies a totes i a tots per escoltar-nos i que passeu un bon cap de setmana. Ens retrobem dilluns. A reveure.

0: Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. Alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació Alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. Alter.net, per treure'n l'aigua clara.
1: VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45, amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45, amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret, let's go tonight. Els dimecres de 9 a 10 del vespre, a Ràdio Manlleu.

Què tal, companys i companyes? Benvinguts a una nova edició de Hit Parade 70s, 80s, 90s. Ha pagat una mica de 2000s.

encara arreu de Catalunya, Andorra, Ses Illes i també a la televisió. Els divendres a 8:45 al canal 39 de la UHF per Barcelona i el Vallès.

Barcelona, tot el barcelonès i l'àrea metropolitana, també al Bages, a l'Anoia, a Lleida, Andorra, Formentera, Eivissa, també directament a Sitges i a Cunit, a la Costa Daurada. Molt bé, doncs res, anem a començar el programa d'avui. Tranquil·lets, ens anirem, com és habitual, animant progressivament, i ho farem amb una cançó

final del Grand Prince, que l'any 1990 va reversionar des d'Irlanda Sinéad O'Connor, que també ens va deixar. Una cançó que es deia Res comparable a tu, Nothing compares to you. It's

Aquest programa conté una sintonia i algunes veus en off generades amb intel·ligència artificial. En Jordi Casas, en canvi, és 100% humà i encara no hem trobat el botó per reiniciar-lo quan es queda penjat.

de Hit His Own, una cançó que va compondre Carl Faltermeyer, el de Axel F, per la pel·lícula Beverly Hills Cops, amb Eddie Murphy, superdetective in Hollywood. És directament Glenn Frey, un dels membres dels Eagles, els creadors de The Hotel California, amb una cançó de l'any 1985 de la sèrie de televisió de Don Johnson, Miami Vice, aquí coneguda com Corrupción en aquest cas, Miami. Molt bé, una mica de Glenn Frey, You Belong to the City. Glenn Frey ens va deixar malauradament i ara el que farem és recuperar una cançó d'un duet molt, molt famós als anys 80. Sandra, pel seu I'll Never Be Maria Magdalena, i el seu marit Michel Cretu. Ells van formar directament aquest duet, aquesta banda, que es deia Enigma, temes com Sadness, o aquest que es deia Return to Innocence. Recordo d'haver-la posat cada 5 minuts.

Estàs escoltant Hit Parade amb Jordi Casas, l'enciclopèdia musical. Jordi Casas, Instagram. Jordi Casas G.

waste your time. And I think to myself, why now? Why me? Why?

quanta poesia que hi havia en aquelles cançons, eh? Res a veure amb Bad Bunny i amb l'actualitat musical. Com ha canviat tot, eh? El món, la música... I ara mateix recuperarem un tema que segurament havíeu ballat al màxim i també per Sant Joan. Això és Hit Parade per arreu de Catalunya, Andorra, ses Illes, també a la televisió, al canal 39 de la UHF, ara mateix amb Opus, i això que es deia Life is Life.

0: Ei, aquest és el show de cada setmana. Això és el Hit Parade amb Jordi Casas.
1: Hit Parade, com Jordi Casas.

0: de les primeres cançons que vaig punxar amb uns plats Lenco, eh? No hi havia ni els tècnics, imagineu-vos.
1: Fa anys, eh, d'això, Casas?
0: Sí, fa uns quants anys, senyor Casamajor. Molt bé, abans escoltàvem...

directament des d'Alemanya. Quan aneu a Eivissa, abans d'aterrar a l'aeroport, doncs, aviam, ja es veuen unes cases. Una d'aquestes és de Sandra i Michel Cretu i l'altra és de Mike Caulfield.

0: bé, senyors i senyors, un dia d'aquests posaré... És que hi ha diferents versions d'aquesta cançó. Aquesta era una versió d'app, això una miqueta instrumental, oi? De Italian Boys Forever Lovers. Molt bé, com és habitual, cada setmana tenim amb nosaltres el plaer de donar la benvinguda a l'Esteve Llop. L'Esteve Llop, un home que també doncs fa ràdio directament des de temps memorables. Esteve, què ens has preparat avui perquè els oients i les oientes de Hit Parade puguin gaudir?
1: Hola, què tal? Com anem? Salutacions. Anem a fixar el focus en una cançó de la història de la música. Viatgem ara als anys 80, concretament al 1982. Recuperem una cançó de l'agrupació The Pointer Sisters, un grup musical nord-americà format l'any 1969 a Oakland, a Califòrnia, i que, atenció, encara segueix en actiu. Una cosa realment increïble perquè aquestes senyores deuen tenir... De fet, us ho podem dir. Mireu, per exemple, la seva cantant Ruth Pointer té ara mateix 80 anys. No sabem si fan encara moltes actuacions o no, però el que fem avui és recuperar una de les seves cançons més paradigmàtiques. Música divertida, música 100% ballable, com aquest èxit del 1982 que es deia I'm So Excited.

necessita millorar. Amb mi. Nova secció. El guapo que no demana permís. Jo parlant amb el meu encís cultivat als anys 70, 80 i 90 i diem frases mítiques com aquesta cançó era més bona que la meva cara al matí. I mira que jo ja surto guapo fins i tot sense esforç, eh? Jordi, posa'm el programa, xato.

del AZ House. S-Express amb Them from S-Express. Una cançó que vaig presentar com a novetat i una altra que vaig presentar també com a novetat més o menys a la mateixa època. Anem a recuperar això de Yes and the Plastic Population, The Only Way.

0: una mica de Yasmin Evans, que actualment té 66 anys, aquella russassa que l'any 88 va ser número 1 a Anglaterra amb aquesta cançó que es diu The Only Way Is Up, Yes, and the Plastic Population.
1: Hola, què tal, apreciat Jordi?
0: Doncs bé, apreciat Esteve, a punt de marxar. I us esperem a la propera edició de Hit Parade, us hi volem a tots i a totes. Us deixo amb Per Gessler i la malaurada Mari Fredriksson des de Suècia, Roxette amb Dangerous. Oh.